0: vagi, amb música festiva, què tal, si anem a xerrar un poquet de l'actualitat de Felanics, i per això ens acompanya ja la seva baldesa, na Catalina Soler. Molt bon dia, baldesa, benvinguda.
1: Molt bon dia, com va?
0: Molt bé, no sé si passant molta calor o ets suportable, baldesa.
1: Bueno, se passa molt de calor, però ja estic mavesat, per tant, t'havent de suportar, no m'ho queda d'altres.
0: Clar que sí, clar que sí. I, a més, aprofitant que la tenim en nosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Balear, ja el municipi Felanics ha presentat la programació de les verbenes de Sant Agustí d'enguany, no?
1: Sí, evidentment, perquè pensava que divendres, dia 21, donant l'inici en les verbenes, sí. I ja, perquè la gent se pugui anar programant i se pugui organitzant per poder venir a les verbenes de Felanitx.
0: A més, seran 10 dies que, bueno, començarà, com bé deia, dia 21 fins dia 31 d'agost en el parc municipal de la Torre, i a més amb una programació ben carregada i molt interessant musicalment xerrant, no, baldesa?
1: Exacte, de diferents àmbits, de diferents estils i diferents classes perquè tothom li pugui disfrutar i pugui agradar.
0: A més, diríem que cada dia serà una espècie de verbena temàtica, no? Més o manco, perquè hi haurà, per exemple, nit de llegendes i aniversaris, hi haurà verbenes gratuïtes, hi haurà pamboliades, també verbenes infantils, no, baldesa?
1: Sí, feim de tot, el mateix de cada any. La primera verbena és la verbena que coincideix en l'inici, que és una verbena gratuïta,
0: sí,
1: per una gent de Felanitx i que pugui venir el dia de la nit de l'art,
0: sí,
1: i que diríem és més per ballar, per passar-se bé, és més verbena.
0: Sí, sí, sí.
1: La segona és la gent que són celtes cortos i M-Clan.
0: Sí.
1: Després la tercera és la Roquetalà, que és la Chambusto, i un grup felanitxer que es diu Romandre, que té molt bona acollida. I després hi ha el concert de Love and Lesbian, el dimecres.
0: Molt bé.
1: El dilluns sí que és vera que hi haurà la pamboliada.
0: Sí.
1: I que és un grup... Passat-se bé, però jo dic que és millor verbena per ballar. Jo m'ho parlo molt bé ballant en aquesta verbena, perquè s'ha d'aquest oasis i una altra aquesta d'un grup de gent felanitxera que fan... cançons d'altres grups, etc.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, que veurem el dia 30 amb la meu penya.
0: Sí.
1: I el dia Sant Agustí, que hi haurà la una.
0: Molt bé. I tampoc no hi faltarà el bon humor de n'Agustín El Casta, no, baldesa?
1: Exacte.
0: Tot això aquests 10 dies, així que la gent se vagi preparant ja, es vagi carregant piles, i també hi ha que dir que ja les entrades ja anticipades estan a la venda per als dos concerts de pagament, que és per dissabte dia 22, de Celtas Cortos M-Clan, i també per al dia 26, Love of Lesbian, no? I se poden adquirir a través d'internet, no? Aquesta central.
1: Exacte, exacte.
0: A part de tot això, hi ha altres qüestions també interessants del municipi de Felanics, i és que el cementeri, no?, del municipi de Felanics ha tornat a ser finalista a millor cementeri d'Espanya, no?
1: Efectivament, on és finalista a un concurs de millors cementeris d'Espanya. La veritat és que s'hi fa molt bona feina, els professionals que estan allà fan molt bona feina, el cementeri, molt bona feina. Està molt ben cuidat, i a més és un cementeri que també té part d'art i part de coses,
0: sí,
1: perquè té una escultura que recorda quan van caure de la timba, d'en, sí, Jaume Mir, que un àngel, que és preciós, i hem anat fent millores, però sempre està molt integrat dins un entorn, que és un lloc que te transmet molta de pau, però a més, és, no només un cementeri, és un lloc per poder anar a passejar-hi. Si han fet obres de teatre, ara darrerament, que ara, sí, ha agradat molt, clar, hi ha personatges il·lustres allà enterrats, la història de mossèn Ximena, sí, Nadal Bal, etc. Hi ha molta de gent que és important que està en aquest cementeri. Per tant, és un gust i és un plaer per anar a passejar, i he de reconèixer la bona tasca que fan els funcionaris d'allà.
0: I també és un cementeri on també es pot conèixer, fer un repàs, com bé deia, de figures il·lustres, no? Fer un repàs a la història, no?, que envolta...
1: Així és, a la història, aquesta... exacte.
0: També hi ha que xerrar de que de ses passat 1 d'agost, Vallesa, s'ha de pagar ara en els punts de recàrrega elèctrica de Felanix, no?
1: Sí, a partir d'1, vale.
0: Sí, es va començar aquesta nova mesura, aquest pagament en els punts de recàrrega, i també hi ha que dir que ha tingut lloc l'aprovació de l'ordenança de benestar animal. En què consisteix aquesta aprovació d'aquesta ordenança, Vallesa?
1: Bé, és a dir, hi ha una llei estatal i simplement es desenvolupa aquesta llei estatal amb una ordenança per parlar que no se pot anar menjant els carrerons d'animals, perquè els animals han de ser cuidats, que
0: Sí.
1: simplement és el responsable de valor d'aquestrà, simplement és una mica d'una ordenança per poder conviure entre tots junts.
0: Doncs aquests són alguns dels temes més destacats de Felanix i sobretot han posat els focus amb l'interès d'aquestes verbenes que ja queda poquet perquè comencin, des 21 al 31 d'agost en el Parc Municipal de la Torre, 10 dies de música, festa i tradició. Felanix ja ha presentat la programació de verbenes de Sant Agustí 2026. Vallesa, Catalina Soler, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, Ràdio Balear, la nit és que és vostra.
0: Fins una altra, que vagi molt bé.
1: Vinga, adeu, adeu,
0: Adeu.
1: adeu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
0: Nos quedamos ahora con un poco de música y lo hacemos con Bonnie M. Y esto que ya estamos escuchando, Rasputín, 11 de la mañana y 41 minutos.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Ajuntament d'Alcudi.
7: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
8: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
9: I en aquest temps d'informació de l'Ajuntament de Palma, avui ens acompanya en Xavi Bonet, que és regidor de Turisme, Cultura, Esports i Coordinació Municipal de l'Ajuntament de Palma. Xerrem de dispositiu especial preparat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. I per això ja el tenim amb nosaltres. Xavi, molt bon dia, benvingut.
10: Molt bon dia a tothom.
9: Palma es prepara per viure una jornada que has qualificat d'absolutament excepcional. Com afronta l'Ajuntament aquest repte?
10: Pues afrontam aquest repte amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè ens enfrontam a un dels dies històrics. Fa 100 anys que no se produeix un fenomen d'aquestes característiques i hem tingut la sort de que Palma i Mallorca és un dels puestos a on se veurà millor de tot el món. I això, per l'administració pública, és un goig, però la realitat també és que és una responsabilitat que tenim per fer que tothom pugui gaudir d'aquest dia en total tranquil·litat i en total seguretat. I és per això per lo que hem preparat un dispositiu sense precedents en aquesta ciutat, perquè el nostre objectiu és aquest, que la gent pugui disfrutar de l'eclipsi i no hagi cap notícia més enllà.

0: de que l'eclipsi s'ha vist perfectament i tothom l'ha pogut disfrutar.
1: Mm. S'espera una gran concentració de persones a la platja de Palma. Quins són els principals objectius de dispositius especial que s'ha organitzat?
0: Sí, com vostè ha dit, a Platja de Palma esperam que hi hagi moltíssima gent. Estem xerrant que hi hagi entre 50 i 70 mil persones aproximadament a la Platja de Palma. I nosaltres tenim un objectiu, i l'objectiu és que tenim tres infraestructures que són crítiques a la ciutat de Palma. Són els dos hospitals, tant són les Pases com són Jatxa i l'aeroport de Palma, que són infraestructures que no se poden detenir ni un minut. Uh-huh. Imagineu-se vostè que una persona tingui una indisposició o tingui un atac en el cor i no pogués arribar a qualsevol dels hospitals perquè hi hagués un col·lapse. O que una persona vulgui anar a agafar un avió i no el pugui agafar perquè no arribi temps. Si és una no passaria molt, però si són 2.000 o 3.000 persones les que no poguessin arribar a agafar l'avió un 12 d'agost a Palma, pues tindríem un problema important. I per aquest motiu hem hagut d'organitzar un dispositiu important, un dispositiu que durà aparellades una sèrie de restriccions d'entrada a la platja de Palma, però el nostre objectiu és aquest, és que no hi hagi un col·lapse a la ciutat de Palma i després que, com li deia, tothom pugui disfrutar en total tranquil·litat d'un fenomen com és aquest, com és de l'eclipsi.
1: Mm. El pla inclou restriccions de trànsit, com dèiem, reforç del transport públic i corredors d'emergència. Com serà aquest dispositiu?
0: Aquest dispositiu és un dispositiu que du aparellades, com li deia, una sèrie de restriccions, però ben igual que quan hi ha una marató a la ciutat o quan hi ha una carrera popular, que també hi ha una sèrie de restriccions. En aquest sentit, el que se fa és tancar els accessos a la platja de Palma per totes aquelles persones que no siguin residents a la platja de Palma, o siguin treballadors que facin feina a la platja de Palma, o siguin persones que tinguin reserva a la platja de Palma. Per poder accedir-hi, com s'haurà de fer? S'haurà de fer en transport públic, que se fa un reforç important de línies de CMT que arribaran directes a la platja de Palma i arribaran, a més, per un corredor de seguretat, que, per tant, no haurà gens de tràfic i serà molt còmode anar des del centre fins a la platja de Palma. El dispositiu Colisda té restriccions i a partir de les 12 del migdia ja no se podrà accedir a la platja de Palma i s'haurà d'anar fins a la darrera rotonda, que s'ha de s'espillerir, per poder fer entrada cap a la platja de Palma.
1: Uh-huh. Quin missatge faria arribar en els ciutadans i en els visitants perquè la jornada es desenvolupi amb total normalitat?
0: Pues lo que demanem a tots els ciutadans és, primer, que si volen anar a la platja de Palma ho facin en transport públic, i segon, que ho facin en total responsabilitat i corresponsabilitat. Hi haurà molta gent a la platja i el que hem d'intentar és que hi hagi civisme total per part de totes les persones que estan allà. I, per tant, el que estem demanant és que ningú dugui vidres damunt de la platja, ningú posi altaveus, ningú faci barbacoes, ningú faci fogueres, ningú faci res que pugui molestar a les persones que tinguin al seu voltant, perquè amb una concentració tan important de gent, tot i que hi hagi un dispositiu molt important, hem d'intentar que tot transcorregui en total tranquil·litat. I, per tant, demanem això, corresponsabilitat i civisme, i que puguin disfrutar d'un dia tan preciós i tan històric com és aquest eclipsi.
1: Regidor, aquest operatiu és fruit de la coordinació entre diferents administracions i cossos de seguretat. Quina importància té aquest treball conjunt en una situació com aquesta?
0: És l'única manera de poder arribar a bon port, és amb una col·laboració total, com s'ha caguda entre l'Ajuntament de Palma, el Servei de Seguretat de Bombers, de Policia Local, en la resta d'administracions, ja sigui amb el Consell de Mallorca, amb el Govern de les Illes Balears i en la Delegació de Govern perquè posin a disposició tant Policia Nacional com Policia de Guàrdia Civil. És vital aquesta col·laboració per afrontar un repte tan important com aquest. I els dispositius, la realitat és que no tenen cap ànim de ser rellevants. El dispositiu és un èxit quan l'endemà no s'aixerra d'aquest dispositiu i aquest és el nostre objectiu.
1: Uh-huh. Des de la regidoria de turisme, una cita com aquesta també representa una oportunitat per projectar l'imatge de Palma. Com es pot combinar l'atracció de visitants amb la garantia de seguretat i la qualitat de vida dels residents?
0: Bé, això és una data que estava marcada en el calendari des de fa molts anys i per tant totes les persones que tenen un interès especial amb un fenomen com és aquest Conse Eclipsi van agafar molt de temps les seves reserves per poder disfrutar d'aquest dia. Colidea tenim la sort de ser un dels punts on se veu millor de tot el món. I per tant mos posa en el mapa, mos posa en el foco i tothom és conscient de que Palma és preciós, Mallorca és una meravella i a més tenim la sort de poder gaudir d'aquest dia. Per tant, s'ha de combinar i s'ha de combinar amb una total responsabilitat i total també corresponsabilitat per part de totes aquestes persones que mos visiten, perquè conviuran aquest dia també amb tots els residents i han d'aconseguir una total tranquil·litat entre tothom.
1: Hem conegut detalls d'aquest dispositiu especial preparat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Hem xerrat amb el regidor Xavi Bonet, en el qual, Xavi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per compartir amb nosaltres tots aquests detalls i estarem pendents de com es desenvolupa aquesta jornada tan especial a Palma. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho contar.
1: Gràcies a tu i fins una altra. Que vagi molt bé.
0: Vagi bé.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

10 dies de música, festa i tradició, Felanix presenta la promoció de les verbenes de Sant Agustí 2026. L'Ajuntament de Felanix ha fet públic el cartell complet de les esperades festes de Sant Agustí 2026, que tindran lloc des 21 al 31 d'agost en el Parc Municipal de la Torre. El disseny del cartell d'aquesta edició està inspirat en la il·lustració de la portada del programa oficial, obra de la jove alumna de batxillerat artístic de l'IES Felanix, Carme Gutiérrez Vidal. Una part dels grans concerts ja s'havia anunciat i per donar continuïtat a la història, recordem que l'any passat es va celebrar els 100 anys de verbena, la promoció d'enguany aposta per una oferta musical d'alt nivell que combina grans noms de l'escena estatal, concerts de comiat exclusius, retorn d'històrics de la festa i esdeveniments per a tots els públics. Des de l'Ajuntament, Toni Penya, regidor de festes, fa una convidada a gaudir d'aquest ampli cartell de les verbenes 2026, on s'ha volgut atendre a tots els públics amb un cartell que combina grans grups, diria que històrics, per recordar amb un punt de nostàlgia, però amb ganes de sentir la música i ballar avui com mai i sense deixar de banda grups actuals o donar oportunitats a joves talents.

0: La programació en l'espai municipal de la Torre està conformada de la següent manera. Per divendres 21 d'agost a les 23:30 hores, verbena d'inici gratuïta que coincideix amb el pregó i la nit de l'art. Actuaran Mantra, Avalanche, Circo i DJ Vini. Per dissabte dia 22 a les 21 hores, nit de llegendes i aniversaris. Gran concert amb Celtas Cortos commemorant 40 anys contando cuentos i M-Clan en el seu 30 aniversari. El cartell de la nit es completa amb UR Abad, Mistar i DJ Titi. Entrades anticipades a rubioproduccions.com i punts habituals. Per diumenge dia 23 d'agost a les 21 hores, verbena gratuïta, retorn de l'Axan Busto, 20 anys després de la seva primera actuació de 2006 dins la gira pels 40 anys amb PMI Fortuny i fora de Sembrat, Romandre i DJ Trapella. Per dilluns, dia 24 d'agost, a les 20 hores, Pambuliada i actuació de l'orquestra Oasis i Jeremy Jones Band. Obertura de portes a les 20 hores. Per dimarts, dia 25, a les 21:30 hores, musical infantil, gratuït, l'espectacle familiar La Sirenita, el musical. Per dimecres 26 d'agost, a les 20 hores, concert especial, el darrer ball de Love of Lesbian, concert de comiat exclusiu per les verbenes de Mallorca, més Victoria Lerma i l'Habitació Roja DJ Set. Entrades anticipades a rubioproduccions.com i punts habituals. Per divendres dia 28 de 20 hores a la 1 de la matinada, Diada de Sant Agustí, verbena gratuïta, gran nit festiva en la dècada prodigiosa, Orris Camoy i Balnou. Per dissabte dia 29 a les 22 hores, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, gratuïta, nit de música nostrada i festiva amb Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Per diumenge dia 30, esport, cursa popular nocturna de Sant Agustí, que enguany finalitzarà el mateix parc municipal de la Torre. Inscripció i informació a popesports.com. I per dilluns dia 31 d'agost a les 21:30 hores, fi de festes, gratuït, nit d'humor amb Agustín El Casta, seguida del tradicional castell de focs artificials per tancar ses festes. Hi ha que dir que ses entrades anticipades per als dos concerts de pagament, per dissabte 22 i per dimecres 26, ja es poden adquirir en línia a través de rubioproduccions.com i de manera presencial en els punts de venda habitual. A Porto Colom, Can Amassot i a Falanix, Sabreu Rardó, Cafè Can Miquel, Parc Cafè i Batec. Doncs ja ho sabeu. Del dia 21 fins al 31 d'agost, 10 dies de música, festa i tradició. Falanix ja ha presentat la programació de les verbenes de Sant Agustí 2026.
1: Amb molt de gust jo vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és lo que

0: telefonar, sembla que sí, que m'indiquen que podem telefonar en directe en aquesta persona, ara mateix, en es matinal de Ràdio Balear. Estem marcant el seu número de telèfon, ens tiram a la piscina, és a dir que allí estem, a veure si ara ens contesta aquesta persona. Ja tenim comunicació, ara falta que ens contesti. Us han dit que sí, que ens contestaria. A veure què passa.
1: Digue-me.
0: Xisco?
1: Bona.
0: Bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia,
0: I moltes felicitats.
1: Ah, doncs pues moltes gràcies.
0: Perquè avui és el teu cumple, no?
1: Sí, avui en fem 18.
0: Bueno, és tot un jovenet, eh?
1: Sí.
0: Bueno, allà que dic ara mateix estàs en directe, estàs sortint per la ràdio, a Ràdio Balear, i sí, t'han volgut donar aquesta sorpresa de felicitar-te en directe, d'acord?
1: Doncs pues moltes gràcies a tots, a tu i a tots els teus oients.
0: I bueno, i com penses celebrar aquest dia tan especial?
1: Que no t'entens.
0: No, com penses passar aquest dia tan especial?
1: Doncs pues mira, fent feina.
0: Que és important, no?
1: Certament, fent feina que no hem d'estar durant mai.
0: Bueno, i a més amb una doble celebració, perquè bueno, dissabte passat vau tenir la marxa del Guallalluc a peu i també va ser tot un èxit, no?
1: O sigui que és sí, tot va ser un èxit, gràcies a l'equip i a les empreses d'institució que m'ho apoyen.
0: Perfecte, doncs m'ho celebrem moltíssim i l'ho dit, que tinguis un molt bon dia del teu cumple, de part de...
1: Molt gràcies a tots.
0: De part de tot l'equip de...
1: I que molt mai me puguis telefonar.
0: Clar que sí, de part de tot l'equip de Ràdio Balear i com no també de tots els oients, d'acord?
1: Molt gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia, bon dia.
2: Ràdio Balear.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Sant Llorenç Saugues se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Saugues. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino en Esparc, Ajuntament de Saugues.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.